0: era si plou massa és un desastre. Qui portarà la pluja a escola? Qui li dirà com s'ha de ploure?
1: Hora 25.
0: Al meu país.
1: Con José Luis Sastre.
0: La pluja no sap ploure.
1: En la SER.
2: SER Aragón Oriental 91.2 FM. En Sobrarbe 94.0 y en la web SER Aragón Oriental. Tus emisoras de la cadena SER.